Començaré la propera cançó d'amor. Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords. O faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. No caldrà que busqui un nom de dona. Tindré prou amb el teu Barcelona, escampats pels teus racons, i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explica.

vull ser un vell neguit mar enllà, que amb el vent cap cançó no et segueixi.

les 12 han arribat. Fa de bona i venta focs. En Tom, en Jerry, la bruixa Calixta.

Si jo fos pescador, pescaria l'aurora. Si jo fos caçador, atraparia el sol. Si fos lladre d'amor, m'obririen les portes. Si fos bandit, millor, que vindria tot sol. Els carcellers del món no en sabrien mai l'ombra. Si fos lladre i bandit, no em sabrien el vol. Si tingués un vaixell, m'enduria les noies. Si volien tornar, deixarien llurs cors i em faria fanals per aprendre'n de nou.